0: 101,9.
1: Tá bem com a vida.
2: Tá legal.
1: Tá legal.
3: Interativa FM. Interativa FM.